0: Ha sido una conversación preciosa y su música lo es aún más. Si quieren volver a escucharla, la tienen ya colgada en cadenaser.com y en la aplicación de la SER para los móviles. Pepe, mañana más.
1: Mañana más, siempre hay más.
0: Siempre hay más, siempre sí. Hay más y mejor. Hasta mañana, descansen, adiós.
2: Tendré en el pecho un hueco, tendré, supongo, el derecho.
3: Hoy por hoy, con Aymar Pretos.
4: Radio Alcoy, Cadena SER.
5: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 23 grados centígrados.
4: Hoy por hoy, Alcoy. Maribel Vicedo.
6: Molt bon dia, com estan? Com sempre, una alegria saludar-los. Són les 12:21 hores i anem dibuixant el camí de la informació més propera de l'entreteniment que els oferim en el nostre programa. Que avui tal vegada dura una mica menys perquè l'actualitat està ahí molt present. I des de Madrid ens poden portar notícies d'última hora, així que estarem així fins que els companys de Madrid ens demanen pas. En no res, Paco Agulló va entrevistar a representants del Col·legi d'Arquitectes d'Alacant perquè han organitzat una exposició en el Centre Cultural sobre el modernisme i referents de l'arquitectura en el modernisme com Timoteo Brier. També estarà el vicealcalde i regidor de Comerç, Àlex Cerradelo, que els parlarà sobre les ajudes als comerços. Farem un balanç de la Fira Modernista amb regidora de Turisme, Lorena Zamorano. I també hi ha previst que hi hagi minuts per al Zoco Radiofónico. Com sempre, donar-los les gràcies per estar a l'altra part de la ràdio, per sintonitzar el 1485 de la onda mitja, 100.8 de la freqüència modulada, o si optem per escoltar-nos via online en radioalcoi.com, a l'aplicació mòbil de la cadena SER, o en aquests dispositius intel·ligents, que tan sols han de dir pon ràdio al coll i ahí l'altaveu ens escoltes. Gràcies per elegir-nos, per ser la seva banda sonora en allò que hi estiguem fent. Anem allà. Benvingudes i benvinguts a Hoy por Hoy al coll. ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automotor Dursan encontrarás una amplia selección para compra y renting de vehículos de ocasión y kilómetro cero de las mejores marcas. Todos cuentan con garantía propia, revisados y reacondicionados. Además, puedes entregar tu coche como parte del pago. Descubre todas sus ofertas en automotordursan.com.
7: ¿Cuándo fue la última vez que te paraste a mirar tu casa? En Porcelanosa diseñamos cada espacio de tu vida. Cocinas, baños, salones, terrazas. Del 25 de septiembre al 10 de octubre llegan los días Porcelanosa. Visita tu tienda más cercana y disfruta de condiciones exclusivas para crear tu hogar. Porcelanosa. Diseñando espacios para vivir.
8: Nos encontrará en Aura Más, Avenida Juan Gil Albert, 63, junto a estación de autobuses.
9: L'Ajuntament d'Alcoi ha convocat la primera edició de les ajudes per a l'apertura de comerços i Àlex Terradelo, que és el regidor de Comerç a l'Ajuntament d'Alcoi, vicealcalde, ens acompanya per a aportar-nos detalls, per animar a la gent que s'inscriga en aquesta iniciativa, en aquestes ajudes. Àlex, benvingut.
10: Hola, bon dia, moltes gràcies.
9: Primer que res, en què consisteixen aquestes ajudes?
10: Bé, aquestes ajudes són unes ajudes que ja volíem haver fet des del principi d'aquesta legislatura, però ha sigut més complicat del que pensàvem, perquè realment a hores d'ara no existís cap ajuda ni de la Generalitat ni de Diputació per a apertura de comerços a la ciutat. Per tant, consideraven que era important. Nosaltres pensem que el comerç tradicional és aquell el comerç que anima el carrer, que fa vida a la ciutat. Per tant, és important fomentar o ajudar que aquelles persones que emprenen, que obrin un negoci, pues tinguin eixe petit suport de l'Ajuntament d'Alcoi, ja que d'altres administracions no en tenen.
9: Crec que n'hi ha dos modalitats. No?
10: Sí, és cert. Lucía, tenim dos modalitats. Una que és a l'apertura del comerç, de nou comerç a peu de carrer, i una altra que és el relleu generacional i els traspassos. Pensem que també hi ha negocis que tanquen no perquè no tenen viabilitat, sinó perquè no troben a persones per a gestionar aquests negocis. Per tant, animem d'aquesta manera, pues, o a familiars, a que es queden amb aquest negoci i continuen aquest negoci que funciona bé i que té un saber fer i una tradició...
9: I una clientela ja, no?
10: Exactament, i evidentment una clientela. I d'esta manera pues, poden fer-ho, o aquelles persones que decideixen, encara que no són de la família, pues, fer-se avant i quedar-se un d'aquests negocis tradicionals de la nostra ciutat.
9: Mm-hmm. Entenc que són negocis presencials, no?
10: Exacte, sí.
9: És el que volem fomentar, que n'hi hagi botigues en el carrer i aquest ambient de barri que comentava Àlex.
10: Exacte.
9: Molt bé. Bueno, anem amb la dotació. Quants diners n'hi ha per a tot això?
10: Bé, en total tenim una dotació de 50.000 euros. I aquests 50.000 euros es han dividit en 25 i 25, a les dues línies, a relleu generacional i apertura de nou comerç, però és de veres que si sobra diners en alguna de les dues línies, es traspassarà a l'altra. El que volem és que aquests diners s'agoten completament.
9: I què és el que pot rebre cada persona que opte o que li se concedisquen aquestes ajudes?
10: Bé, és un màxim de 2.000 euros per sol·licitant, però a part, si la rotulació del local està en València, tindrà 300 euros extra. Per tant, 2.300 euros com a màxim. Seran lo que es pot... és molt senzilla la paperassa que s'ha de fer. Hem intentat que fora el més bàsic, és aportar justificacions de pagaments de certs pues, inversions que s'han fet en el negoci. Ella, en la pàgina web de l'Ajuntament trobaran tota la informació, però bàsicament és aportar aquestes factures, aportar aquests justificaments de pagament i bàsicament pues, també un poc la informació del titular o la titular del negoci.
9: Per tant, que busqueu la informació a les ajudes a l'apertura de comerços, així en Alcoi. Fins quan tenen de temps per a inscriure, sol·licitar les ajudes?
10: Fins al dia 6 d'octubre. Podran trobar tota la informació a la web de l'Ajuntament i si algú té cap dubte i vol parlar amb algú, al telèfon de l'oficina de comerç que està en el carrer Sant Francesc. Així que no n'hi ha cap problema en que quiden per telèfon i pregunten per aquesta informació.
9: Vale, ja tenim tota la documentació recollida, hem vist el que requereix la pàgina web, ho hem consultat, hem tocat per telèfon, ho tenim tot. On s'han de presentar les sol·licituds?
10: En la seu electrònica. Hi ha un tràmit que és fàcil de trobar, simplement en el buscador ajudes a apertura comerç i en la seu electrònica hi trobaran aquest tràmit que només han d'anar seguint perquè el mateix tràmit anirà demanant aquells documents que són necessaris. Inclús donarà el document per a reomplir-lo moltes vegades.
9: Bueno, per tant, recordem, Àlex, és la primera edició, la primera vegada. N'hi ha 50.000 euros. Tenim que aprofitar-los, no?
10: Exacte, hi ha que aprofitar-los i aquelles persones que hagin obert el seu negoci durant aquest any són susceptibles de demanar aquesta ajuda. De fet, hi ha gent que m'ha vist pel carrer, acaba d'obrir, i pues, presenta't a les ajudes. M'han preguntat quatre cosetes bàsiques, perquè uno pel carrer tampoc té tota la informació, però ja n'hi ha gent prou interessada en aquestes ajudes, espero que es presenten i que se'ns quede curt aquests diners i que l'any que ve puguem pressupostar més diners, perquè al final és ajuda menuda, però és una ajuda que quan estàs obrint, i ho dic per experiència, pues, sempre ve bé aquestes ajudes.
9: Molt bé, ajudes a l'apertura de comerços. Àlex Cerradelo, regidor de Comerç de l'Ajuntament d'Alcoi, vicealcalde. Crec que ho han contat tot, no?
10: Jo crec que sí, vamos. I si no, bueno, pues ja hi tenen l'oficina de comerç, la pàgina de l'Ajuntament, que ahí tenen tota la informació i si no, pues lo típico. Quan en troben pel carrer que pregunten, que jo no tinc cap problema en informar.
9: És molt accessible. Àlex Cerradelo, moltíssimes gràcies.
10: Gràcies a tu, Lucía.
6: Si buscas coche, apunta este nombre, Automotor Dursan. Más de 22 años de experiencia ofreciendo vehículos de ocasión y kilómetro cero con garantía propia y certificación externa. Tasación de tu vehículo y una amplia variedad de marcas para elegir. Tanto si quieres comprar como vender tu coche, en Dursan te lo ponen fácil. Infórmate de todas las opciones en automotordursan.com.
1: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
11: El Col·legi Territorial d'Arquitectes de la província d'Alacant ha organitzat, així en la nostra ciutat des de fa ja uns pocs dies, una exposició que porta per nom Coquillat, Guardiola i Briet, Arquitectura d'Alicante en el canvi de siglo. Esta exposició es pot veure des del passat 22 de setembre fins a final del mes d'octubre, però què passa demà? Demà dia 30... Hi ha un moment molt important en el centre cultural, ara us ho explicarem bé, perquè hi haurà una conferència de les tres persones que han sigut comissàries de cada un dels aspectes que es poden veure en aquesta exposició. I el que anem a fer és, en els pròxims minuts, així en el programa Oi por Oi al Coll, parlar en alguns dels seus protagonistes. I la primera que comencé presentant és a la delegada al Coll del Col·legi d'Arquitectes d'Alacant. És amiga destacar, és amiga personal, dona gust que estigui així, i és Loli Moltó. Bon dia, Loli.
12: Buenas, bon dia,
11: com
12: Paco.
11: Com va tot?
12: Molt bé.
11: Ja en la roda de premsa que mos vas donar, jo mos has deixat tot molt clar, però ara volem esplaiar-se i que els oients de Ràdio Alcoi puguen conèixer molts detalls, d'acord?
12: Perfecte.
11: Molt bé, perfecte. Al teu costat està més, vamos, un xicón, un jove arquitecte alcoià, i és Josep Pasqual. Josep, bon dia.
13: Bon dia.
11: Què tal, com estàs?
13: Molt bé.
11: Molt bé. Tu t'encarregues de la part de Timoteo Briet, eh?
13: Correcte.
11: Molt bé, que a més és la teua tesi.
13: Estic fent tesi sobre Timoteo Briet i la seva obra.
11: Imagina't, sabràs cosetes d'aquest arquitecte tan emblemàtic en els eixos edificis tan xulos que tenim així en el coll. Però és que per telèfon és, bueno, això ja estem parlant d'un arquitecte molt jove, però ara anem a parlar en una eminència. La veritat que dona plaer que poder hablar con él. Us hablo de Santiago Varela. Buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
14: Pues estupendamente. Bon matí.
11: Bon matí. Muchísimas gracias por estar un ratito aquí con nosotros en los micrófonos de Radio Alcoy. Te encuentras ahora mismo en Alicante.
14: Sí, sí.
11: Muy
14: sí.
11: Bien, perfecto.
14: Pues estoy en Alicante. Mañana me desplazaré a la inauguración nuestra que estáis comentando. Bueno, inauguración o la charla que apoya la exposición.
11: Eso es. Sí. Bueno, Santiago, nosotros ya te lo estaba comentando previamente a micro cerrado. Yo ya me quedé alucinado contigo cuando viniste a hablarnos de la Casa Carbonell en Alicante. Bueno, pues eso, ¿no? Esa relación, ¿no? Alcoy-Alicante tan importante, ¿no? Santiago, dime dos cositas y ya empezamos a hablar del acto.
14: Sí, bueno, es importante la relación Alicante-Alcoy en un sentido y en otro, viceversa. Solo faltó la consecución material del tren que conectara las dos poblaciones.
11: Es cierto.
14: Y entonces cambiasteis de rumbo y enfilasteis a desaguar por Gandía.
11: Es cierto, toda la razón. Una lástima porque todavía esos lazos hubieran sido mayores. Tienes razón, sí que es verdad. Muy bien, pues vamos a hablar de muchas cosas en los próximos minutos, pero ahora, Loli, ubícanse un poquete, digamos, yo voy a decir un poquete en titulares, pero explica'ns què és la iniciativa, en què consisteix aquesta exposició, parla'ns.
12: Molt bé, pues, com bé has dit, jo vinc en representació del Col·legi d'Arquitectes d'Alacant, com a vocal del COI, i venim a presentar l'exposició que es titula Arquitectura d'Alicante en el cambio de siglo, José Guardiola Picó, Timoteo Briet Puntaut i Marcelino Coquillat Llofriu. Forma part de la Setmana de l'Arquitectura del 2026, que estem celebrant ara en pleno esta setmana, i està organitzada per el Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana conjuntament amb els col·legis territorials d'Alacant, Castelló i València. Es va inaugurar, com bé has dit, el passat 22 de setembre, ara fa justet una setmana, i estarà obert al públic fins a finals d'octubre.
11: Vale, tenim ahí un meset encara per a poder veure-la qui no hagi acudit.
12: Correcte. Molt. I per a fer incidència també, insistència, demà es farà una conferència a càrrec de les persones responsables, que ara les mencionarem. Mm. Tu ja has presentat a Santiago i a Josep Pasqual Macià, mm-hmm, que són els que han desenvolupat tot el treball que es presenta en l'exposició. Com bé has dit... Bueno,
11: tenim la part d'Elx, també, que serà, sí, Pablo. No?
12: Correcte, Pablo Coquillat Mora. Sí, són els tres comissaris que han dut a terme l'exposició. Vale. Esta exposició reuneix el treball d'estos tres arquitectes, uh-huh, Guardiola Picó, Timoteo Briet i Marcelino Coquillat, que van desenvolupar la seva trajectòria entre finals del segle XIX i principi del segle XX.
11: Vale.
12: En ciutats com a Alacant, Alcoi i Elx, respectivament, mm-hmm, que en aquest moment estaven produint-se un canvi molt important en aquestes ciutats.
11: Molt bé, era una època d'esplendor, que a més l'hem celebrat ara fa poquiu, en la Fira Modernista.
12: Correcte.
11: També heu volgut un poquet englobar-ho, no?
12: Correcte, sí, era un dels objectius, la inauguració de l'exposició, perquè és una exposició itinerant, després passarà per Elx i finalment en Alacant, però hem volgut fer l'inici d'aquesta exposició a Sien Alcoi, fent-la coincidir en la Fira Modernista, vale? Perquè pensàvem que era una iniciativa molt important i fer-la coincidir, doncs, li donava encara més sentit.
11: Jo, perdona.
12: Sí, no, continuo. Parlar un poc del contingut de l'exposició, claro. Vale? Bueno, recopila el treball d'estos tres arquitectes i parla un poc d'edificis, d'estils arquitectònics de la època, de com creixien les ciutats en aquest moment tan important de canvi, però també parla de vivenda, d'indústria, d'higiene i d'espai urbà, que són qüestions que ara mateix estan molt actuals, no?
11: Dis-me.
12: Per a contar tota aquesta exposició, sí, pues ha sigut molt important el treball d'investigació que s'ha desenvolupat, uh-huh, i que reuneix planos, fotografies històriques i documentació d'arxiu.

0: vostès i començar a que la societat puga valorar aquest treball, aquesta intenció i un nou moviment que venia de lluny, perquè el modernisme, encara que el coneixem com a modernisme, ve des de l'Art Nouveau de Bèlgica. Aleshores, tota aquesta posada en valor de l'art i que la societat accepte el paper de l'arquitecte com a fonamental a fer una obra és importantíssim. Vale. També trobem un canvi molt gran a la societat, el pas d'una societat amb molt obrer, no? Amb una indústria molt tancada, amb molta contaminació, amb una higiene prou deficient, no? Passem a buscar el benestar comú, passem a parlar d'espais amb qualitat, que abans apenes existien, parlem a passar de vegetació, de natura, sí. No? És una transformació que abarca molts àmbits i que, encara que a Sinalcoi sí que és cert que li donem prou importància, moltes vegades troba a faltar que la gent realment valore l'important, valore tot el que es va aconseguir, perquè a dia d'avui pense que moltes d'aquestes coses que van passar fa 100 anys, cent i pico anys, s'haurien de tornar a parlar i s'haurien de tornar a pensar perquè estem oblidant algunes.
1: Molt bé. I en aquests buques insígnies que eren Vicente Pascual i
0: Timoteu Briet, correcte. Dins d'aquestes dues figures tan importants, primer que res dir que eren amics. Es van conèixer a la Facultat de Barcelona d'Arquitectura i coincidint sense saber abans un de l'altre, coincidint els dos allí estudiant.
1: Tu eres d'Alcoi, jo també.
0: Correcte.
1: Ell era Cosentaina, Alcoi.
0: Timoteu va néixer a Cosentaina, però es va criar d'Alcoi, era Alcoià. Aleshores, allí es van conèixer, es van coincidir i a partir d'ahí seria quan tornarien, quan van formar una dupla que van impactar molt fort sobre l'arquitectura alcoiana. Tant per una banda en les seues obres com per altra banda en la seua faena com a arquitectes municipals. Els dos van, abans o després, van ser arquitectes municipals. Vicent Pascual també va plegar a ser alcalde. També van treballar els dos a l'Escola Superior d'Indústries. Van estar molt involucrats a tot el que era la societat alcoiana, a desenvolupar també l'estudi dels obrers i de gent que necessitava, no, d'aquesto canviar un poquet d'aires. Aleshores, com ja dic, Timoteu és una persona que no va ser tan famosa o no ha tingut tanta repercussió històrica com hagi pogut ser Vicent Pascual, però és cert que per l'apartat arquitectònic, personalment, i estic segur que alguna persona també ho pensarà, pot ser siga un poc més interessant per la seva forma de ser, no? i per el que ens conta la seva faena. Les seues obres, al cap i a la fi, demostren que tenia molt interès en fer les coses perfectes, una persona molt perfeccionista, una persona que s'esforçava en demostrar coses que possiblement hi havia gent que no es donava compte, d'aconseguir fer tot allò que ell volia, com ell volia, a pesar dels impediments que anaven sorgint. I a dia d'avui, tornar a veure les obres de Timoteu, tornar a veure els plànols que feia, tornar a veure tot això, fa que adquirisca una rellevància més important de la que fins ara ha tingut.
1: Perfecte. Ara tornem amb tu, que tenim ahí a Santiago. Eixos planos són els que podrem veure en aquesta exposició. A veure, Santiago, da gusto escuchar a Josep.
2: Estava sentint-lo.
1: Sí.
2: Estava escoltant-lo.
1: Hablamos de José Guardiola Pico también, ¿verdad? De Alicante. Sí. Cuéntanos un poquito, sí. Santiago, tu aportación.
2: Bien, pues José Guardiola Pico es algo más anterior a tanto a Briet como a Coquillat, puesto que Guardiola nace en Alicante en 1837 y fallece en 1909. Entonces su formación disciplinar también es en la Escuela de Arquitectura, en su caso la de Madrid, a diferencia de los dos arquitectos alcoyanos, como estaba Barcelona. Diciendo ahora Josep. Pero, bien, en definitiva, que Guardiola se titula en 1864 y efectivamente desarrolla una tarea importante a lo largo de 4 décadas, pues como ocupando distintos cargos. Arquitecto municipal, según fuera el equipo de gobierno del momento, o sea, el partido, fue arquitecto diocesano, no sé si ignorando que era masón, ignorando por parte del obispado de Orihuela, quiero decir, y académico de la Academia, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

0: En aquesta coda final volem conèixer com ha anat la Fira Modernista de 2026. Lorena Zamorano, regidora de Turisme, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Quines són les primeres sensacions després de viure aquesta gran efemèride?
1: Bueno, jo estic molt contenta. Jo crec que hem estat molt contents perquè ha anat tot bé. Vull dir, les activitats que s'havien preparat s'han desenvolupat sense cap incident i amb una afluència de públic. Jo crec que la més gran de totes les fires que hem fet. S'han notat els carrers plens, gent que ha vengut de fora, turistes estrangers un muntó, i jo crec que això, bueno, delata, no?, que és un event que ha vengut per a quedar-se, que jo crec que ja és un event madur, que té la seva estructura, que repetís i que la gent ja espera i gaudeix, i el que hem de fer és, bueno, pues anar fent-lo créixer, també en participació ciutadana, que els alcoians es sumen i el facin seu, però jo crec que l'event ja està més que consolidat com una festa més, i sobretot a nivell cultural, pues un mes, perquè ja és un mes en el que la divulgació del nostre passat, de la nostra història, en totes les seues vertients i matèries, està donant fruit, i estic contenta també pel cap de setmana, evidentment, perquè en el fons també és un event turístic i per a que genere aquest moviment econòmic a la ciutat, però la part més cultural, més per al coll, que dic jo, que ja vam encetar des del dia 3 de setembre, també ha estat molt, molt plena de les activitats, les conferències, fins a la bandera, i això denota també que els alcoians ens preocupa i ens preocupa la nostra història, i jo molt contenta.
0: I també, com deies, que ens acompanya el temps. Quina calor també hem passat, eh?
1: El temps m'ho acompanya perquè no ens ha plogut, però la calor ha sigut, madre de Dios. Però mira, si tinc que elegir calor, que plou ja, perquè tota la fira és al carrer, i al final, bueno, pues de moment encara vosaltres... Ara és que ens ha respetat Sant Pere, i esperem que així no continuï sent.
0: I com també deies abans de que començarà aquest cap de setmana gran, s'ha registrat una marca en aquest esdeveniment en setembre, que també genera molta economia, no?, que sempre has de fer, que és el leitmotiv també d'aquesta organització de la Fira Modernista.
1: Sí, bueno, al final la cultura és una indústria en si mateixa i hem d'entendre-ho així. La cultura maneja molts diners i això hem d'aprofitar-nos, i nosaltres en Alcoi sabem fer cultura i de la bona. Això també hem de fer estàndard. I jo crec que la Fira ja s'ha convertit en una marca més del Coi. De fet, moltes entitats que ja no són del Coi, de fora del Coi, pensen en aquest moment per a fer actes, per a fer exposicions, perquè saben que l'estar dins del paraguis de la Fira pues dona més visibilitat i dona més atracció per a la gent que puga gaudir d'aquestes activitats, no? I per tant, jo molt orgullosa també de que això sigui una marca més, com el Crescita del Nadal o les nostres festes, i aquest patrimoni modernista que gaudim tots durant tot l'any, pues servisca també per a molt d'atracció a molta més activitat, no sols turística, sinó d'altre tipus.
0: Lorena Zamorano, també moltíssimes felicitats a tot l'equip de turisme i a tota l'organització que heu estat ahir al peu del canó, no sols els temes de setembre, sinó setmanes enrere, per preparar aquest esdeveniment que en aquest any, recordem, ha estat dedicat a Gonzalo Barrachina Sellés, i pel que ens estàs contant ha anat tot molt bé i tot un èxit. Moltes gràcies i fins a la desena edició, no?
1: Ahí estamos. Moltíssimes gràcies a vosaltres també, perquè els mitjans de comunicació feu una difusió extraordinària de l'event. Al final, si fas les coses i la gent no s'entera, i la pata tampoc funcionaria. I sinó que vosaltres sou part també d'aquest projecte, i moltíssimes gràcies. Evidentment a tots, i sobretot a l'equip de gent de turisme, tan potent que hi ha, però també a les brigades municipals i, evidentment, a totes les entitats que han col·laborat, que sense la seva activitat això no seria res. Al poble d'Alcoi, en definitiva, que són molt grans quan junts.
2: Música.
0: Y ahora te cuento que en Automotor Dursan saben que comprar un coche es una decisión importante. Por eso ponen a tu disposición vehículos de ocasión y kilómetro cero certificados y con garantía propia. Además, si quieres vender tu coche, mejoran cualquier tasación y se encargan de todo el proceso. Confianza, experiencia y calidad para ayudarte a encontrar el coche perfecto. Más información en automotordursan.com. I ara ens apropem a la una del migdia, moment en què anem a connectar amb els nostres companys dels serveis informatius de la cadena SER, perquè els conten l'actualitat, també en el món de l'esport. I després de nou estarem amb tots vostès, hi haurà una nova edició de SER Saludable i també obrirem els telèfons uns minuts per al Zoco Radiofónico. Així que en no res, de nou, estarem amb tots vostès.